0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Tots els èxits, tot l'estiu. Esmalta.

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Aquí estava el batxatón de la L, l'Ola Indigo, Lucho R. Per donar-te la benvinguda, 10 i 3 minuts al matí. Què tal, com estàs, eh? 28 ja de juliol. Déu-n'hi-do com ens està passant aquest estiu, que ràpid. Escolta'm, tu ets d'esmorzar dolç o salat? Escolta'm, si ets de dolç, estàs d'enhorabona, perquè ara arriba una d'aquelles delícies increïbles. I tant que sí. Anem fins a Tiana, al Maresme. T'hi apuntes?
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Arriben les postres o l'esmorzar. Digue-li com vulguis. És la Vico, tira-mi.

0: Aquí tenim el moment nostàlgic al costat de One Direction explicant-nos la seva història, Story of My Life. Així hem arribat a superar un quart d'11 del matí a través dels 40. I atenció, perquè del Regne Unit anem a un país ben amic seu, anem fins a les Antípodes, concretament fins a Austràlia. Arriba Tame Impala.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Ara mateix arriba una d'aquelles cançons que queda a mig camí entre una cosa ben fresqueta, ben estival, i una altra de ben fosca. És que el tema se les porta, i tant que sí. Per aquells que enxuclen energia, fins i tot tòxics, eh? Arriba aquesta història compartida ara amb aquesta versió amb la Jennie de les Blackpink. S'anomena Dràcula. Tame Impala a través dels 40.

des de l'estat de Georgia. Nova història d'un home que ens ha deixat, doncs, sense alè, pràcticament. I també la pell de gallina amb les seves cançons, eh? De fet, amb The Door, amb Lose Control, i ara n'arriba una altra de nova que ens ha de posar una altra vegada la pell de gallina. Això que ens presenta des dels Estats Units, Teddy Swims. És l'última, evidentment, a través dels 40, aquesta història anomenada Mr. Know-It-All. Bàsicament, aquell set ciències, aquell que pretén o que intenta demostrar que ho sap absolutament tot, i moltes vegades, doncs, perquè ens entenguem, no és així, eh?

0: tu.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat.
2: This is Lady Gaga.
3: This is Bruno Mars.
1: Els seus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Ningú remena el menú com ho fa ella i per això s'ha convertit en una de les figures a nivell d'espectacle de show business més importants del planeta. L'himne oficial del Mundial de la mà de la Shakira, Burna Boy, aquest Die Die que enceta no vora a través dels 40. I parlant de coses noves, el que arriba ara.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: 11 i 4 minuts. Acaba de publicar aquest 2026, aquest Petals, aquest nou àlbum. Ariana Grande té nova cançó. Això es diu Hate That I Made You Love Me.

0: Katy Perry. Aquí està amb Rogin, com a tòntics tigres, en aquest estiu, amb una d'aquestes clàssiques de la nord-americana. Escolta'm, i ara ens quedem més a casa, tot i que té un punt tropical. Arriba Juan Magano, Omar Montes i aquesta nova versió d'un clàssic de l'estiu, aquest electro latino, que coneixem amb el nom de Bailando por ahí i que ara porta el títol de Ayer la vi.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.

0: Des de la terra ferma, des de Lleida, aquí estaven el Sexeni, els ulls que et mirin.
1: Tot depèn dels ulls que et mirin.
0: I a més, ahir ho descobríem plegats, i és que el pròxim gran, gran, gran festival que t'esperem, el 40 Poble Mercè 2026, arribarà el 25 de setembre a la platja del Bogatell, totalment gratuït. Hi haurà Miqui Núñez, Buhos, Sexeni i també l'actuació d'Aina Machuca. Efectivament, estem parlant del concert, gran concert dels 40 per les festes de la Mercè. També estarem tots nosaltres, faltaria més. Otra

0: el batxatón de la L. Aquest és el número 1 de la setmana, als 40. Aquesta nova cançó que ens ha presentat la malagueña Lola Índigo, al costat del canari Lucho RK, i que, a més, doncs, sembla que està arrasant, eh? Cada vegada guanya més adeptes. I ens ha encantat a nosaltres poder-la ballar amb tu, eh? Això sí, ben enganxats, ben enganxats. Així arrenquem 9 hores, hem superat el punt del migdia.
1: Als 40. Víctor de la Torre.
0: Ara 2 minuts per sobre, gairebé 3, i arriba per aquí des dels Estats Units Alice Warren amb això que s'anomena Fever Dream.

0: Aquí estem, aquest Dràcula, Tame Impala, geni de les Blackpink. Una meravella que ens ha donat aquest 2026.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Als 40.

Aquí estaven aquestes dues malagueñes que per fi ens han donat aquest regal en aquest 2026, una col·laboració juntes, eh? L'Anna Mena, Lola Índigo, Patito. Nosaltres també estem per tu. Sencers, damunt, avall, de baix a dalt. Escolta'm, de seguida per aquí anem fins a les Canàries, amb Quevedo, Elvis Crespo, o escoltarem La Perla, de la Rosalía. De fet, en 5 minuts arribem a 12:15 i ara ens deixem portar per aquesta australiana que va canviar la manera de composar i d'escriure cançons d'allò més globals. Com...

Els 40, tots els èxits. Els40.cat. Connecta amb els 40. Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.

0: Shakira, Burna Boy, és el Dai Dai. És cançó que serveix per inaugurar aquesta hora, 1:04. Som als 40, què tal com esteu? Per cert, gràcies a tots els que vau venir ahir a Saló a disfrutar de la gira als 40 Summer Live. I prepareu-vos perquè avui arribem a Cubelles a les 10 de la nit amb accés lliure gratuït i amb un artista que ja la tinc preparada per aquí, que també ahir ho va petar moltíssim a Salou. Ella és la Vico. És el moment de menjar-nos el tiramisú.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Què tal, com estàs? Bona tarda.

meravella aquesta, eh? Hem recuperat l'Alan Walker aquí als 40 amb el seu Fade It, una d'aquelles que va sonar moltíssim. Aquí a la ràdio, a un quart de dues de la tarda, preparats amb la cançó que ens han regalat aquest estiu uns tios de Mataró, que són els Detallets, que tenim ganes de quedar-nos amb això que es diu Era Això. Explica la història i la manera de viure l'estiu en aquesta cançó. Cançó 100% d'estiu, els 40 sonen els tiets.

0: fa uns dies el Nil Moliner ens presentava el seu Nexo, el seu últim disc, un disc quasi increïble que val la pena disfrutar. Aquí estava el seu Tu Cuerpo en Braille, una que em venia de recuperar aquesta hora del matí. Espero que estigueu bé. Aquí als 40, mira, l'estiu sona millor, per exemple, amb el retorn esperadíssim del Teddy Swims.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Si torna, és que tenim nova música del Teddy i això sempre val la pena celebrar-ho també a la ràdio número al país. Aquest Mr. Know-it-all per acompanyar-vos en el vostre dia de feina o també cada dia més gent de vacances. O sigui que aquí estem els de la ràdio amb cançons com aquesta.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Hey guys, I'm Caio.
2: What's up, it's Ava Max.
0: Tots els èxits. Els 40.

Sempre cal posar-li una mica d'intensitat, de dramatisme en el món de la bachata, i el Romeo Santos i el Prince Royce ho fan això molt bé. Aquesta és una de les cançons de més èxit d'aquests dos artistes que han estat de gira per casa nostra aquests dies d'estiu i de calor. Escolteu, en un moment arribarem a les dues. Preparats amb la cançó més important al país, però

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat.

es la canción más importante al país. Lidera la lista del 40 al 1, Coca-Cola. Aquí están Lola Índigo, Lucho RK. Aquí esta va a ser la canción de Rator de Lola Índigo, la primera línea. Ya sabeu que continua presentant cançons noves. Té col·labors, per exemple, amb l'Anna Mena, que està també imparable. La cançó que lidera la llista amb el Lucho RK.

estava la superestació de Bizarrap. I ara, un artista confirmat per als 40 Pop, la Mercè. Ahir vam revelar el cartell del 25 de setembre i el Miqui Núñez hi serà. Els 40.

aquí està Manuel Turizón. Per cert, recordeu que avui ja fa estassa preparada a Cubelles. A partir de les 10 de la nit al Parc del Prat, allà hi seran Álvaro de Luna, la Vico, per exemple, també Leire Martínez, Marlon, també Siderland, el Marcos, la Lau Givert avui al CH i molts més artistes que passaran el seu art, la seva música, en directe a la gira Els 40 Summer Live avui, també presentat per David Álvarez i per el Sergi Sánchez avui a Cubelles. Això serà el Parc del Prat amb accés lliure i gratuït. No t'ho perdis, que val la pena disfrutar l'estiu amb la gira Els 40 Summer.

0: Una de les mítiques de Lady Gaga a aquesta hora. Si estàs dinant, bon profit, família. Gràcies per escoltar la ràdio mentre dines. Jo també tinc aquí una amanideta avui, eh? Avui fem una mica al sal i dinem aquí a l'estudi amb tu. 20 minuts i tot just les 3 de la tarda. Lady Gaga, Poker Face.
1: Refresques als 40.
0: I de seguida per aquí preparada ella, Lauryn i el seu Eufòria. Per cert, també t'expliquem avui a los40.com que Bad Bunny ha acabat una gira històrica. Més de 3 milions d'entrades venudes i més de 400 milions de dòlars recaptats. Increïble. Increïble.

0: Deixes la teva ciutat per uns dies?
1: No et preocupis.
0: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.

0: els40.cat, el web dels 40 en català.
1: I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona els 40, és un èxit.

ens connecta amb aquests dies de calor d'estiu. Això es diu La Graciosa, una de les que trobes al seu El Bafio, un dels grans treballs d'aquest 26, que a més el tindrem el plaer de veure al Palau Sant Jordi unes quantes nits seguides, el Quevedo que vindrà a la capital catalana. I aquesta hora, tot just arribant de seguida a les 3, ens quedem amb una cançó molt mítica. Ara fa uns estius, aquesta cançó va aparèixer i va batre rècords. Aquesta Val Gautier, aquest Somebody That I Just To Know. Així arribem a les 3. Som als 40, tots els èxits. Now and then I think of

0: sento.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
1: Els 40, tots els èxits.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó, quantes alegries també li ha portat a Shakira. Una cançó més de Mundial i alegries per nosaltres també, eh? Va fer la del Waka Waka, van guanyar el Mundial, i va fer aquest Dai Dai i van guanyar el Mundial. La cosa sempre ens funciona molt bé i ens porta molt bones alegries amb ella, amb Shakira. Aquí estàvem amb el Burna Boy. Això és Dai Dai, 3 i 5 de la tarda. Hola, família.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí estem, la ràdio musical líder a tot el país. Ara, amb elles dues, Anna Mena, Lola Índigo, juntes en aquest petit toa. Bona tarda. Bona tarda.

Mira, aquests dies també són de festa major per diferents poblacions d'arreu del país i aquesta banda segurament la trobaràs en alguna de les festes que hi vagis. Són els Banda Neon, juntament amb els Búhos i el Mont DJ. Tots tres són de grans aficionats de les festes majors, allà on es fa i on es penca de veritat, eh? Aquí està això que es diu El Ventilador. És cançó de la setmana.

Aprofitem, aprofitem la vida. Aquí està Bad Bunny i el seu Debe tirar más fotos, una de les cançons de més èxit del seu últim treball, que ja ho sabeu que va estar presentant ara fa un parell de mesos a Barcelona, també a Madrid. Bad Bunny, que ja ha tancat la seva gira exitosa, el seu World Tour que va passar per a casa nostra.

0: al Parc del Prat a Cubelles, a la gira als 40 Summer Life amb la seva segona cita. Si ahir a Salou van rebentar, avui a Cubelles té pinta que també. Així que no us ho perdeu avui, accés lliure i gratuït. Ara us deixo amb el Pau García, que s'hi posa ara. Demà hi tornem, a partir de la una, com sempre, a la teva ràdio.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler, que passis bona tarda. Fins demà.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Zalando, tu tienda de moda multimarca online de referencia. No pararás de bailar con A Fuego, la nueva película protagonizada por Ruslana, Zoe Bonafonte, Marc Soler y Omar Banana. 21 de agosto solo en cines.
6: Barcelona, 93.9.
7: Prime ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value. Prendes icòniques a precios icònicos. That's all Primark.
8: Tothom em mira i ningú ve.
9: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més. Del 13 al 22 d'agost.
10: I tu bailando.
9: Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
11: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
12: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: ¿Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
14: El ventilador a tope y tú sin dormir.
15: ¡Qué calor!
14: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
16: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
17: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
18: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
19: Si desconnectes, tu perds.
18: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
20: Els millors concursos.
18: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: El batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Recà com a número 1 d'aquesta setmana. I és una d'aquelles cançons que no faltaran al DJ set del Summer Life, de la gira d'estiu, que ahir va passar per Salou i van ser més de 10.000 persones. Ja avui a Cubelles ho tornarem a petar amb Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon de Pol o la que ve a continuació aquí als 40.
1: Als 40. Als 40. Pau García.
0: I és que no faltarà la Vico i això que es diu Tiramisú. Bona tarda.

Són els Doctor Prats amb el seu Energia, una d'aquestes cançons que jo crec que la ballarem a tope en aquest estiu 2026 aquí als 40. I ara arriba una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials, és de l'australià Tame Impala i de la Jenny. És el remix d'això que es diu Dràcula. Són aquí als 40.

És altíssim, amb això que es diu Mr. Know It All. Va estar parlant diumenge amb els 40 Global Show amb el Toni Aguilar i va dir que portarà un disc al 2027 que es dirà Ugly. I ara és per aquí, arriba la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Treat You Better de Shawn Mendes, però abans Love Yourself de Justin Bieber. Són aquí, els 40.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Fade.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

0: És el Bruno Mars amb el seu I Just Might, una cançó que no va faltar el passat 10 i 11 de juliol, fa un parell de setmanes, amb el seu The Romantic Tour a Madrid, que va patar moltíssim amb temacles com aquest. I en res, obrim una nova hora amb el Dai Dai de Shakira i Barnaboy o Por un pendejo no sé llora. Sonarà aquí, als 40, a la ràdio dels èxits. Espero que estiguis més que bé.
1: Als 40, Pau García.

I atenció, perquè aquest estiu l'aventura més refrescant és a Caribe Aquatic Park i aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa. Només a PortAventura World. I avui regalem entrades. Us oferim anar al, si truqueu al 93-344-1413. Repeteixo, 93-344-1413. Qui truqui més ràpid s'emporta les entrades i podrà gaudir de Caribe Aquatic Park. Va trucar...

0: ¿Qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Crystal Box. Nosotros nos encargamos del parabrisas y tú del verano. Crystal Crack, Crystal Box. Tortilla Palacios. La mejor tortilla después de la tuya.
3: Barcelona, 93.9. Ocasión
4: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
6: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
5: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
6: El pla perfecte és a Mataró Park.
7: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Marvel, dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de... Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
13: Vols conèixer millor els artistes de referència?
14: Un 40!
13: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats.
15: Amb els protagonistes de la música en català.
16: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
13: Ens escoltem a Can 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que és...

0: als 40. Als 40, tots els èxits. Tant si ets de Stories o de Reels
1: o només dels que et defineixen.
0: Segueix-nos a Instagram, al

Doncs Shakira i Barnaboy amb el seu Dai Dai a la tercera posició després de 3 setmanes al més alt de la llista més important de tot el país, el del 40 a l'1. Així obrim una nova hora on sonaran, doncs mira, el Dua Lipa amb el seu Physical, Álvaro de Luna i també Leire Martínez, que estaran actuant avui a Cubelles als 40 Summer Life a partir de les 10. Però abans arriba el Manuel Turizo amb això que es diu Por un pendejo no se llora, salut mi reina. Home, no plores que estem a dimarts. Va, bona tarda, què tal?

0: Així de bé sona Blinding Lights de The Weeknd, una cançó del 2020 que va arribar en diverses ocasions a la primera posició del podi més important de tot el país, el del 41. I en res per aquí, ahir la vida del Juan Magán i Omar Montes o Aitana i Nicki Nicole amb el seu Formentera també passarà a Leire Martínez, que avui estarà a Cubelles amb els 40 Summer Live. Però abans arriba la Ludwig Van amb això que diu On t'has ficat aquesta nit?
1: Els 40... Pau Garcia.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

És l'Ariana Grande, amb això que es diu Hate That I Made You Love Me. És candidata a entrar a la llista aquesta setmana i, a més, té un disc que traurà aquest divendres. Es dirà Petal i és el 8è disc d'estudi que tindrà l'artista. I ara arriba la gozadera de Gente de Zona i també, en res, la perla de la Rosalía.

0: prop. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits.

Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí. Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: Quin mal que fan els dardos, eh? Romeo Santos i Prince Royce ho reiteraven en aquest temacle que sonava aquí als 40, que em serveix per dir-te adéu. Això sí, els èxits segueixen com sempre aquí de la mà del José Vicenç, que et punxarà el bachatón de la L, Fever Dream, Tusa o Dràcula. Ja torno demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Adéu, que vagi bé.
1: Els 40. Pau García. Come on.

0: I sabeu d'aquells plans que agraden a tothom, aquells en què no hi ha debat, on no hi ha excuses? Això és PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència perquè sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients. Has de trucar al 93-344-1413, 93-344-1413, i que truqui més ràpid s'emporta les entrades, perquè el pla perfecte existeix i pot ser el teu. PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
1: Líderes, tú nos haces líderes. Del 40 al 1, Coca-Cola.
2: La subida más importante en la lista oficial de los 40 ha ido del 34 al 26 para Teddy Swims y Mr. Know It All. ¿Y cuál será la subida más fuerte de la semana que viene? No te pierdas del 40 al 1, Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: ¡Hey! Que lo sepa todo el mundo. Los sábados son de Del 40 al 1 Coca-Cola.
3: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Barcelona, 93.9.
9: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
10: ¡Qué calor!
9: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
11: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions. Però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
12: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
13: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
12: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
13: El pla perfecte és a Mataró Park.
14: En plena temporada alta, bajada històrica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
15: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
17: Si desconnectes tu fer, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts,
18: els millors concursos,
17: els millors plans. Els 40

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
1: Els millors concursos.
0: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Just think.

0: punxar-ho.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.